0: dits petits per poder treure'n el màxim. I doncs aquestes terres és el mateix. No tot ha sigut arribar, cantar i que hi hagin esforç de soles, sinó que han tingut que treballar i suar. Suar per poder-les arreplegar.
1: De totes maneres,
0: sí.
1: Si s'alcen de matí,
0: ah, sí? I se xiten de matí.
1: Sí, també.
0: A vegades, però, no sempre. No,
1: s'alcen més d'hora per a treballar,
0: sí,
1: la terra.
0: I treballen més tard,
1: sí,
0: fins a la posta del sol passada, per poder treballar les hores aquestes que al migdia no poden.
1: Sí. Sí, però si fan la siesta.
0: Sí, la migdiada, que diem nosaltres, si la siesta, si és igual, és igual. No,
1: és
0: però
1: que,
0: llavors...
1: És que no es pot treballar en aquestes hores.
0: A vegades la siesta és un altre treball.
1: Sí.
0: És un altre treball,
1: un
0: no és el mateix, eh? No és el mateix treball que eixe de treballar fora,
1: sí,
0: o
1: sí.
0: Es treballa d'altra manera.
1: Ah.
0: Que encara... No, no, jo no dic res, eh? Però vull dir que es treballa d'altra manera. Però, en fi, són coses que sí. I aquestes terres, doncs, la gent ha treballat poder d'altra manera, però ha treballat molt també per poder-les fer el que són per elles mateixes. Doncs avui anem a parlar d'Aieló de Malferit, però abans de continuar a parlar, que ja hem començat a parlar una miqueta, anem a escoltar una cançó diferent.

0: Bé, doncs, havent escoltat aquesta cançó de Moixent, diríem que el poble d'Aiagó de Montferit, doncs, és un poble molt tranquil, amb una població de 3.924 habitants, veient-se incrementada en període de vacances pels visitants que venen a descansar. La seva gent és treballadora, oberta al visitant, i que oferiran el seu saber a fer també. Ara, això no vol dir que totes les persones, puisqu'ils sont ouverts, ils offrent ce qu'ils ont, évidemment, ceux qui viennent de l'extérieur, la moindre chose qu'on peut faire, ce n'est pas essayer d'arriver à un territoire conquis, sinon qu'arriver et essayer de garder et respecter les traditions des gens. Le municipi és industrial, més de 58% de la població ocupada. Doncs la proximitat a Ontinyent i a la Olleria ha estat el factor determinant per a passar d'una estructura agrícola a una altra de caràcter fabril, perquè Ontinyent i totes les zones i Alcoi i tot han sigut llocs d'indústria. A pesar d'estar a la muntanya, són llocs d'indústria. En els anys 60, Aieló s'incorporava a dinàmica comarcal de textil. Avui hi ha empreses de textil per a la llar, brodats i mantes. Un sector industrial és el vidre. En els anys 80 s'instal·la una fàbrica i es constitueix una cooperativa de treball associat. Avui hi treballen més de 120 persones i fan articles de decoració en vidre, botelles, gots, etc., tots ells artesans. Vull dir que són coses particulars. Altres sectors que diversifiquen l'economia local és el plàstic, el moble i l'artesania del vímet, les cistelles, les paneres, els mobles de joc, etc. Aquesta última, molt artesanal, es desenvolupa als tallers de caràcter familiar. Vull dir que la gent fa treballar el vímet, com diu, o vímet, com diuen a Catalunya, per fer les paneres, per fer aquestes coses, doncs fan cistelles i mobles aquí. Aquí en diuen el meuble nosier, o en rotin, com diguéssim, i són fets, doncs, amb els membres. L'agricultura ha anat perdent pes al llarg dels darrers 20 anys, però encara avui 10 de cada 100 treballadors ho fan al camp i jornada completa. A més, el treball a temps parcial de les persones ocupades en altres sectors. Doncs fa que la gent, doncs, en molts llocs, els que són pagesos, doncs, hi poden treballar 4 o 5 horetes en un lloc, doncs sempre us hi fa més ajut de treballar a la terra, i si poden fer les dues coses a vegades, doncs, o a vegades hi ha masies petites o masos, que, o masades que en diuen allí, doncs, que per exemple l'home treballa al camp i la dona, si es pot lliurar i treballar 4 hores per dia o 5 en una fàbrica, en un taller o alguna cosa, doncs sempre li fa un ajut econòmic que és bastant important, i així es fa que prosperen els dos sentits. Prospera el sentit pagès perquè es guarda el treball de la terra, i la dona al treballar a fora, doncs, pot incrementar o desenvolupar o que quedi el treball industrial en el poble. Així és que fa que hi ha dos sectors que es poden mantenir gràcies a aquestes coses. Cap al 1910 el sector vitícola entra en crisi provocat per la fil·loxera, però els aileroners s'especialitzen en barbats de vinya americana. En l'actualitat són els principals productors nacionals del viver de vinya. Els treballs, tallar la vara, fer el barbat, empeltar, es realitzen entre novembre i abril, ocupant a molts homes i dones també. Els fruiters, ben segur, també és terra de fruits. Principalment l'albercoc, la vara i els barbats són els cultius predominants del terme, junt a més amb ametllers i les oliveres. Això és terra d'oliveres, sí, i d'ametllers.
1: És terra de secà.
0: Terra de secà, ben segur. No és terra de res que diu, Aieló també compta amb una horta extensa on els veïns planten tota classe d'hortalisses pràcticament per autoconsum. Vull dir que no exporten com altres llocs ens pogueren. No. La tradició alcoholera es remunta al segle XVIII i avui es compta amb una destilleria artesanal de les més antigues de la Comunitat Valenciana, amb 115 anys d'existència. Continua utilitzant els procediments antics, produint en xicotetes quantitats i mantenint l'essència de licors, que apareix que per ells no passa el temps, elaborant licors i xarops. Entre els productes més vells tenim l'anís Aieló, llàgrimes de contribuent, perfecte, el perfecte amor, la nou de cola coca i els escarxats. Doncs què fa? Que totes aquestes coses, doncs clar, són licorets, són coses que bé, aquí no podem perquè està prohibit beure mentre treballem. Però un dia ne durem, i quan acabarem de parlar...
1: Què? Són molt bonics aquests noms de licorets.
0: Els noms són molt bonics. A mi em posen aquí a la taula ara un vinet, un licor que es diu Llàgrimes del Contribuent. El trobo perfecte. Deuen ser les meves que em tinc que pagar. O, per exemple, el Perfecte Amor. Imagina't. O, bé, la nou de cola coca i sobretot un escarxat. Això és una cosa que... Bé, anem a continuar escoltant un trosset de música més i després mos diràs tu què és el que has vist en aquest poble, que per ara no mos estàs dient res.

0: Radio Occitanie, 98.3 en Pays Toulousain, 89.4 en Comminges.
1: Bé, els edificis històrics o públics del poble d'Aielo de Malferit, bé, en principi, també com tots els pobles, l'església parroquial de Sant Pere Apòstol del segle XVIII, però esclar, tots els pobles tenen una església, tots els pobles en tenen un. Hi ha el Palau dels Marquesos de Malferit, hi ha també l'Hospital de Beneficència, les Escoles Velles de 1930, de planta allargada amb un cos central que divideix les dues parts i que es distribuïa antigament als nens i les nenes, ben integrat al conjunt del seu entorn urbà, construït al temps de la Segona República, si bé el seu planejament ja estava dissenyat en el temps d'en Primo de Rivera, però això és en els anys 30, doncs per això ja era per nens i nenes barrejats, eh? Que l'escola ja era ja barrejats, eh? L'ermita del Calvari, el portal del Carme, antiga porta d'accés a la vila ubicada al primitiu recinte defensiu de gran valor urbanístic i religiós. Es tracta d'una estança sobre un arc de mig punt i oberta a la població, exhibint la imatge de la Mare Déu del Carme amb un bradat de fusta. Hi ha moltes imatges belles. Sí, bé, la regió valenciana, tot l'ancien royaume de València, les gens hi són très, disons, très religieux. Dans tous les villages, il y a des processions, il y a des, disons, des romeries, il y a des, disons, des promenades, des prières à la Vierge. On ne peut pas concevoir, disons, une fête quelconque sans une partie religieuse encore. Même si les gens, peut-être, ils font ça. Peut-être. Attention, c'est pas une critique. On peut faire ça peut-être même par tradition. Mm-hmm. Peut-être aussi, parce que bon, je sais que par exemple, moi, je pose mon cas. Moi, quand je me trouve à la fête de Corpus Christi, la procession de Corpus à Barcelone, bon, moi, en étant laïque, je vais à la procession. J'ai fait acte de présence, je participe en tant que spectateur aux gens qui regardent la procession, parce que j'estime c'est presque un devoir, disons, des traditions. D'y être présent. Bon, que moi, ça me laisse plus ou moins indifférent. Non, c'est vrai, indifférent, non, parce que bon, le passage des géants en scapes grossos, le passage des gens de corporation, que de plus en plus sont habillés à la façon ancienne, donc j'estime que ça, je ne sais pas, ça éveille en moi, disons, cette appartenance à une culture, cette appartenance, disons, à une tradition, à quelque chose. Mais, sous le point de vue religieux, peut-être, bon, ça me fait moins que d'autres personnes. Mais c'est vrai, dans la région valencienne, les gens qui sont encore très, très, très, très attachés à la religion. Mais n'importe où, processions, desfilades et ofrenes de flores, tot i, per exemple, les falleres a València Capital, quan, o als altres llocs, quan van i després els moros i cristians, ja sempre Sant Jordi o Sant Jordiet, que surt que és a dalt de les noves muralles, que va ser Sant Jordi que va fer que es guanyés la batalla contra els moros.
2: Ah, i la Setmana Santa?
1: La Setmana Santa, bé, per allí no hi ha cap batalla, la Setmana Santa no, hi ha la tomatina, però això és una altra cosa que un altre dia en parlarem. Doncs bé, disons que rutes i paisatges, ja, la Serratella, el Pi de Cairen, un passeig pel riu, que jo t'he dit abans que pel riu no volia anar-hi més, perquè a vegades pel riu tens males trobades i sorpreses, que això és una més grosses que puguis veure. En fi, no parlem de tamany, només estem parlant de sorpresa, d'acord, doncs?
2: Que això em sona.
1: Això et sona, sí, a mi també, Hi ha un recorregut per la Solana i després, doncs, hi ha una cosa que em fa molta gràcia, personalment, perquè trobo que és formidable, és la manera que està presentat. Diu: l'existència d'un SPR, sender de xicotet recorregut. Doncs això se vol dir moltes coses i fa bonic perquè sona al parlar d'allí baix. Això és un petit sender de recorregut, no és el mateix. En canvi, un sender de petitet recorregut trobo que és molt més cantant i molt més bonic, I, per exemple, que ve dels Pirineus i creua la Comunitat Valenciana i convida a practicar senderisme i gaudir de la natura. Doncs això és dels. Després hi ha les festes i què menjar.
2: Això.
1: Tu només de què menjar, Les festes, les festes també.
2: Que veure què menjar.
1: I a veure què menjar, i a veure què menjar. D'acord. Je crois, il nous reste encore de la musique pour finir le programme. Oui, donc ça, une musique.

0: Bé, doncs és festes, ves festes, el típic. A part de ballades de jotes o jotes, perquè el que em diu abans, i és veritat, l'altre dia hi havia un catedràtic lingüístic en català que deia que en català, els catalanistes, això es diu jotes. No, es té que dir jota, perquè la jota és un mot que ve d'una paraula àrab. Que ho hagin catalanitzat dient jotes, bé, però es pot dir la jota i no hi ha ningú problema, o les jotes, eh? No hi ha ningú problema. Doncs bé, hi ha jotes, hi ha balls, hi ha els boleros, els balls rodons, que això es fa només a vegades quan hi ha les festes principals, si no tot això s'ha acabat, eh? És només per fer veure la gent que es balla encara, i grups, diríem, de balls populars que ho guarden, eh? En uns dies el poble d'estiu, el poble d'Aielo de Malferit, del 5 al 8 d'agost s'engalana i la música, la llum i l'olor de la pólvora ho invadeix tot.
1: Ah, això m'agrada escoltar.
0: Això és d'agrada, quan peta, quan fa més soroll, ja, això us agrada a vosaltres.
1: Quan hi ha una bona
0: traca. Ai, quan tingueu els meus anys ja em direu una altra cosa, ja. Encara que dies abans ja es respira un ambient festiu, amb actes com l'Alardo de la nit de Vespaelles, teatre, exposicions, cant d'aficionats i baquetes al carrer, les festes comencen el dia 5 a la 1 del migdia amb entrada de bandes de música i per va vesprar el gran esdeveniment d'entrada de moros i cristians, en què tots els festers i festeres ataviats de trajos de vistosos colorits i gran bellesa avancen pels carrers al compàs dels timbals i els clarinets. El dia següent la festa continua amb diana i missa en honor del patró del Crist de la pobresa. La vesprada la processó. La nit possiblement s'enllaça amb l'aurora vivint el màxim la festa. O sigui que se tenia là on se couche pas. On passa tota la jornada i tota la nuit sans dormir en participant a una fête populaire qui laisse des traces et des souvenirs. Quand j'ai dit laisse des traces, pas des traces, disons, mauvaises. Hein? Au contraire, ça laisse des traces et des souvenirs. Moi, non, il y a ma femme sûrement qui m'écoute. Moi, pour moi, j'ai juste des souvenirs et c'est tout. C'est tout, c'est tout. Non, non, non fassis dire que no dite, eh?
1: No,
0: fassis dire que no dite, eh?
1: I segur que no deu faltar els partits de futbol també, no?
0: Ah, això segurament sí, això també. Però allí la festa és la festa. De là à Z, tant qu'on n'a pas fini, on peut épeler le mot la festa, L, A, F, et tant qu'on n'a pas fini la dernière, on est toujours dans la fête.
1: De les 0 hores del dematí fins
0: sí,
1: a les 24 de la nit.
0: Això dient, és lletra per lletra dient la festa. Ara imagina que és tartamut i posa 3 hores més per poder-ho dir, que això de festa 3 vegades, no et sembla? Bé, el tercer dia, doncs, començarà amb la pujada de tots els festers i festeres a l'ermita del Calvari per a baixar el sant en gràcia i martir. Continuarà amb la missa major i després el bàndol moro prendrà possessió del castell. De la vesprada, la processó i la nit, la retreta. El quart dia, el bàndol cristià recupera el castell. En gener es celebra Sant Antoni amb la tradicional foguera, l'esmorzar i la benedició dels animals. Doncs aquest dia val més no anar-hi, perquè si es festegen els animals, doncs bé. El dijous abans del dimecres, si de cendra, celebrem la cassoleta. La gent es disfressa i les colles amics van a menjar-se l'arròs al forn al camp.
1: Ah, que bé.
0: Altres festes de barri són les del Carme, els Sants de la Pedra, en juliol i Sant Llorenç en agost. Doncs els famosos Sants de la Pedra, que la collita està a l'horta i s'apedrega molt sot. Doncs això és que aquests Sants de la Pedra tenen molta importància en aquesta regió. Anem a escoltar una música.

0: Bé, altra cosa també que en aquesta regió podríem provar, els menjars típics de pobles d'aquesta regió en general contenen molts ingredients directament relacionats amb l'evolució socioeconòmica. Així les coques de dacsa, bollos, farinetes i miques donen bon compte de les penúries de la postguerra. Les diferents varietats de cuinar d'arròs sempre han estat molt presentes en les nostres taules. Destaquem la paella d'arròs caldós, com dic tot, en fesos, naps i la cassola al forn. La farina és utilitzada com a component bàsic de les coquetes de Sant Maties, les coques de tomata i pebre, molt propis de Sant Domènec, o les senzilles coques salades. L'ametlla, producte abundós, és component bàsic de dolços nadalencs com els pastissos d'ametlla, rossegons, cristines, petons de nòvia i sospirs de nòvia.
1: Que bonic!
0: Sí, per menjar, això és dels millors que hi ha, eh? I la reposteria llucentina, també, tocant a la Vall de la Vall, compta amb altres productes com els coques, el llandà, la fabiola, el biscuit, pastissets d'aiguardent i sagí, i com no, les mones de Pasqua, en plumes o sense plumes, les mones, perquè les mones sempre n'hi ha per tot arreu.

0: Vida més bonica, xiqueta. Jo crec que mos ha arribat l'hora de que jo m'acabi de parlar.
1: I
0: me descanse. I tu, doncs, també, perquè t'has cansat tant de parlar que ja no sé ni què podem dir, eh? Podràs parlar així de
2: sí? Sí, sí, sí.
0: Te reserves per més tard. Ai, pobrets. Ai, pobrets. Ja els conec, ja. Bé, doncs, bona vespre a tots.
2: Bona
0: i gràcies
2: vespre,
0: per vingut tu, bonica.
2: I
0: fins al programa que ve.
2: Això mateix.
0: A deixats plat un munt de gràcies, pla, per haver demorat a menys outs, bono serado i a deixats.
2: Adeu.

llibertat, que sullerós, amus me, despuix qui pei trobada, que hi comprenyut au tauleu, que n'eri pas mei sult a menanà, cu de li segue, tablus rumius qui caminen sus la via dos sauneis. La vida com un hestro pesant a les mies espalles, que m'espantaua, ai las, a dar que hi pou de la murta, m'arrap trop leu las hores de plaser. Plaser en conegut en cuer, son que de senti pausa sus iu la douce mirada dos vostres ueis amadou, son que de vese passeiasse sus los pots, lo vostre ri de gaullus au tan clar cum blus, son que de biue, son que d'aima, aima. Aima la glòria, la veritat, la beutat d'absaieso, aima la paz e ta bella juventut, ta bles balant du co. Guiat, catzei que em comprenet, paisan e pastur despuix qui abet leixat la corre de mainada, tuzan apareio sesu, que abet aimat drin mei la vida. Per mu que n'escutan los beroi rebalais du rossignolet, lo clari du merlat e las grioles grida sera, que pas semblat, quan de cops debes arribar l'aimadu, per debat la tune du casau. Cauque mes de mai tut paria d'aqueste que abet currut los prats, quan eret pas mei haut que las vinet, qui cercabet a la ciuca. L'abets, cum io crabet, que brustave los treus a uei ardun qui s'estiren cam lungs a l'embes du barat. Cada dia qui l'usege du mei beroi mes de l'annada, que mio tabus cum taiu, io curiole de souvenir parie. Un ustamu trop flac en cuero tabiu e peret me dix, care bumbera mei hort. Se siunten los nuste co, tabreli iu poetic, eits de maiti de mai.

0: Occitanie.
1: Les mouchous del pays.
0: Radio Occitanie. Article del Cristian Andreu paregu le 24 de février 2022 sur le site de notre partenaire medievalop.com intitulat D'Ucitas al Portugal. L'histoire est, de coach, une sinfie de suspensos desconegudos. Cune sianja, pas gaere. Sur la presencia d'armados et de culus ucitas sur laiteros catalanos, aragonesos et vascos pendant l'edat medievalo pramu de la famoso reconquisto. Mas es pas blico conegut que les ucitas dintreron tabé mai al sud de la península et arriberon d'inderegius plaluignanos d'Ucitanio como Portugal. Et avec pouden dire que forso territoris portugueses meridionals fugueron conquistats et pei colonisats per d'Ucitas en aquella époque. L'Alentejo n'est serio un exemple segu. Tout serio començat en 1199 quand les reis sans primiers de Portugal donèt les territoris conegut à l'aro como herdat de Safa als templiers. Al nord, la regió era delimitada pel fiume Tejo e al sud hi havia so que a peixerion lei villages de Nisa, Castelu de Bida e tabé un tros del territori caluro d'aro de moro din l'estat espanyol per approche de la frontiera actual dels dux estats. La regió fuguet donada pel rei portugués pramunt que hi havia pai de gus e que hi calió enviar de culus leu-leu per defensa, se calió le territori contra els atacos arabos e berberos. Leu, les templiers bastigueron un castell per defensa la regió de possibles atacos sarrasinos. Pei, le mateix rei anunciat que hi havia una cocinat e que era una mà d'arribar de centenars d'ucitats que colonitzarien le territori. L'arribada dels culus ucitats paimense divanet pauc a pauc e pas tutis d'un cop. E hi arriberon al long de les annades seguentes. Li daries que hi arriberon colonitzaron le territori de Safa. Serio pas briques, tu n'han de descubrir que les culus ucitats que arriberon en aquellos terros del sud portugués demoreron tots un proces des castells bastits pels guerriers templiers. Prèp d'aquells castells, les ucitats poderon bastir a l'entorn amb més seguretat d'hostals i d'eglésios e fundar de viratges nous que restarion l'ataco sarrasino. Mas, també, valieron l'urno d'origino en aquellis vilages. Le nuai sette clara l'uro d'aro es le del vilage de Nisa, pramun que les ucitas cariberon de bei ucitanillo eron de la vila ucitano de Niso. Aissi bastigueron un vilage a me la toco de basti uno novo Niso. De remembrar que sus documents et siges tapats de l'époque, l'énumaliat ou prépausat est Nice Nova, pramon qu'il y a déjà une Nice Veille, la ville provençale de Nice. D'autres nous remembrons tabé que les ucitas arriveront sur aquel territori meridional portugais pendant l'époque médiévale, al siècle XIII, et fonderon des villages à Melenou, d'Ares, Arles, Montalvan, Montalba et Toulouse. Toulouse. Tous aquellos villages ucitanos situés à veille dans l'estat français. La lettre de fondation et de sécurité d'aquellos nouveaux villages ou villages, les fameux feu, arrivent à pays, peu à peu. Per ainsi, la première fuguette donnée par le maître Domfrey Estevan de Belmont à la ville de Nice entre les années 1829 et 1832. Un ovilo qui, justement, et fins al siècle XVI en caro, era escrito Niso, N-I-S-S-A, comme se passava en Occitanie. Mai en l'area d'edat medievale, cal justlinia que dei villages d'Ares et Montalvan fugueron annexats a Nice en 1836 et Alvalion et Toulouse en 1853. La bilo portugaise de Nice, à l'Urodaro, est une plat pouli d'obilo qui fuguet habitat déjà pendant l'époque del Néolithique. Es famoso per sus formatges. De bastiments tras questunans que cal visitar sunt le castell del segle XIII, las portes de vila originalos de l'epoca medievalo, las gleisos de matris del segle XV e de misericordia del segle XVI a mai de diversos monuments megalitics. Per ací es estonant de descobrir qu'un pulidobilo meridionalo de Portugal fuguet colonizado e habitado al segle XIII per ducitas, plaluent de lur país d'origino. Sa presència demora malurosament nuei sonque din l'inu de la bilo e beleu les produces típics como l'aigo mineral o le formatge, tras que famus per sa qualitat al Portugal. Cusi que sio, se poden visitar l'Alentejo e la vila de Nisa, cal pas d'oblidar que fuguet un regiu conquistado e colonizado per Ducitas. Ducitas al Portugal, un article del Christian Andreu paregut le 24 de febrier de 2022 sur le site de nostre partenari medievaloc.com.

Aragüel, Principat de Cataluño, el Realme de Palencio, fuguer una masa din la bilo aragoneso de Casp per decidi cal debió hereta l'etron aprep la mort sense descendencio legitimo del darierei Mati Primier, dic l'humain. Fuguet le dic compromis de Casp. Après la décision d'autriger le trône al Ferran Antequera de la dinastie castellano del Trastamara, un autre candidat a mis mai de possibilités le conte Jaun Medjugell acceptait pas la résulte. Quelques historias pensent que sa mère Margarito de Montferrat pressionnait son fin Jaume per qu'organisesse une rébellion contre Jaume à Melorte, filmiu, urei, ures. Diverses membres de las Corts catalanes, es a dire les Palomènes, enviaron des messages al comte Dugel en demandant prudencio et a mil abetiment de las possibles conséquences d'aquesta décision. Ero al Principat de Catalunya, un Jaume Dugel, avui agut mai de partidaris per sa candidatura pendent la réunion a Casp. Primer, men le comte refugiat de manifestar obediencio et vassallatge al nou rei Ferran et après comencet la revolta, fugueron contractats de mercenaris estrangers, en aquel poco existicion pas las armados habituales, e ocuperon calques castells e calcunos fortificacions de las comarcos pirenencos catalanos. Como era previsible, le rei Ferran respondet a un atac contro lai vilos e lei villages partidaris del conte Dugel, basicomen in las comarcos occidentalos del Principat de Catalunya. Jaume Dugel se refugiet a Balaguer, la vila mai importante de son comtat, mas que gaudissio pas justament una estructura fortificada trop forta al mes d'agost de 1413. Las tropos reials arriberon a la vila e comencet un setge de temps qu'autros tropos del Trastamara ocupaven les castells que formaven la resistència del conte Jaume, que esperava l'arribada de l'ajuda de trupos anglesos e gascunos per la relacions que havien mantengudos a mi Anglotero e la noblesa de Gascunyo, mas que arriberon pas jamais. Le giun 31 d'octubre de 1413, acabado la nuit de l'uro a Balaguer, le conte Dugel capitulet davant lai trupos reials, empresonat, fuguet jutjat, per revolta fuguet pas executat, mas perdet tutti substituts aristocratics e sas propietats, y compres le comtat Dugel, le mai important, e la condenació fuguet l'exili a Castello e fin final o a Chativa al Realme de Valencio en 1433. D'aquel omeno, le comte Jaume Dugel fuguet conegut como le malastrus pel poble e l'istorio. En besen las consequencias de su nació fuguet probablement una temeritat la revolta, mas beleuta be serio es a tujun jus uno seto vigilancio d'empei la monarquio les Trastamara, sabent que la dinastio Dugel possedicio beleu mai de legitimitat per haver les trons des estats de la corona d'Aragó. L'historiografio catalano ha tujun especulat sur la possibilità d'un trajectorio historico diferente e mai positivo se les estats de la corona d'Aragó fugues un estats gubernats pel conte Dugel e sus successus e pas per uno dinastio estrangero como eron les Castellas Trastamara. La rivolta de Jaume Dugel, un article del Francesc Sangar paregut le 6 d'octubre de 2022 sul site di nostri partenari medievaloc.com.

0: Trovas, nostres programmes sur le Mayu, radio-occitanio.com.
1: Un article d'El Francesque Sangar par écoute le 13 juillet de 2022 sur le site de notre partenaire immédiabaroque.com intitulat Les Catars et les Sauces. Quina era la relació dels catars amb les sous? Força teories han especulat sus aquesta qüestió. Les bons homes i les bons noies fent-nos defendien l'austeritat i vivien vegetarianament d'una manera força paura com qualques altres joves catòlics, com les franciscans, i refusaven l'acumulació de riquesa o la propietat. Aquello quito austeritat era mostrado també din los rituals e din luros reunius. L'absència de temples unt realiza los rituals o d'objectes religioses o de vestis especials per acompanyar los rituals, reduixen de manera considerable la despensos de las comunitats. També, e como diferencia amb el clergat catòlic, vivien de lur propi trabal. Demandaban tapauc pas d'impostes als creyents i las creyentes de lur oglesa. Tutos e tutis debien viure de lur trabal e tutos e tutis debien ajudar economicament las personas de la comunitat catara o de catolits que havien besoin d'ajuda per viure. Loro preocupació per pas venir no cargo per digues era tant important que se fosqués un convidat a visitar un hostal, refusaven que les propietaris paguessin loros despensos e los ells mateixes pagaven so que consumaven. Un dels mestiers mai habituals per la ibunoi fennos e les bons homis era peixes, que lur permetió de visitar diferents vilos mitjançant la fieros e les mercats per vendre los productes e n'aprofitar per difugir lur missatge. La reputació que posseixen com bons administratus e com os vesunos leialos que frauda bon pas fasquet que forso munde de foro de la comunitat lur confiabon los estalvis. D'aquel manier calques comunitats cataros funcionaban com un sorto de banco de l'epoca. Les estabis gadats ne demandaban ne pagaban d'interesses perquè fa de benefici per guardar les estalvis de los vecis ero contrari a loros cresensos e al missatge evangelic. Acceptaban saquela de donacius de cresens o de personas que simpatizaban solament amb ellos e ellis. Aqueloi donacius eran utilizados per ajudar las familias que n'havien mai besoin sense distinguir se fosquessin de membres de la comunitat o de catolics. L'administració dels sous de la comunitat era un treball que n'era encargat un creixent o un creixent que havia demostrat sobretot una bona capacitat d'administració. En qualques actes inquisitorials se parla de les e dels encargats econòmics que recebien les noms de nuncio agentis. La rume basada sur la possession de forces sous fasquet que pene la cruzada iniciata en 1809. Quelques pensèrent à la possibilitat de l'appropriació d'aquelloi fortunos, mas fuguet pas trapat cap gran capital din lai vilos conquistados per l'armato cruzado que pertenguesse als bons homis e a lai bunoi fennos. La cajudo de Montsegur de 1844 fuguet tabe acompanyado d'un grande suspecho sur la possibilitat de poder haver l'edit tresau des catars que calques supausaban qu'ero amagat din la fortaleza de la muntanya, mas betadioromen paidigus a paires trapat. Deben pas desberembar que les sous susbeliats eran retornats a los propietaris e que, seguromen a la debuto de la cruzada, aquellis meteises propietaris debion probablement demandar per seguretat le retorn de los estalvis. Entenen pau que les cruzats se posquessin apropriat le patrimoni que fosquesse en la massa dels dices hereges. E també que la donació se sebudo seron utilizados tots un forçoleu per pagar les besoins dels mai paures de les comunitats e d'autres col·lectius. Veleu les catars fugueron les primers banquers, mai sense voluntat de fa de benefici. Les catars i les sous, un article del Francesc Sangar parigut le 13 de juillet de 2022 sur le site de notre partenaire immédiabaloc.com.

0: Eh bien, toujours avec Renate Capdevielle, alors il y a qui dans la région où Lavedan, c'est une région identitaire et ici c'est une obéiture, la République des Lavedans.
1: Non, qui est stata. Qui je reviens, car supprimons que cette base sur les anciens textes de Lavedan qui fonctionnait comme une République. Vous savez qu'il y avait accueilli toutes les réprobates, qu'il y avait quand il y a eu des cas à temps de Louis XIV, qui est l'armada de Louis XIV, enfin, Marescau, je me souviens, mais c'est manqué. Donc, qu'il y a un boulot écrit eran nostres bats, sí, la veritat, i que ha hagut una batalla, era armada que vam que cagodisa, de Louis XIV que ha pujat a ser la veritat, i així tots els vilatges que han trucat les campanes que són ressemblat i que han botat, que han batut era armada de Marescau qui s'apareix, de Ockencourt que han agarrat l'armada, que l'armada de Ockencourt que s'era refugiada en una iglesia, loc sacrat, sus la comuna de Hier, et tous els viladiots qui portaven armes, que havien el dret de portar armes, que han negociat e que han tous tocat la revolució, que havien el dret de portar armes e no pagaven pas, era gavela. Que primo d'aquero que han acollut, que era un país de refugi, que ha acollut reprobats, bon, que conegut de tous temps, e que ha eu identitat probable. Primo que el funcionament, que hi era tot el funcionament de les repúbliques virenenes, i jo que dic que se n'havien pas abut dels estats forts, com era França de costat, era Espanya de l'altre, que érem estat dins com era Suïssa, com els cantus que són en Suïssa, que hi havia, bon, l'esprit d'independència que en aquestes en l'ús de la vida. I que se troba en que ha l'autocolant que dit República de la Vida, el país de les set bats, primer que hi ha set bats, i que eren bats administratius, qui elegiven els lluïs cursos, que vol dir consults, que eren amassades, que s'aperaven eras besiaus de Bézi, eh? En cada vilatge que hi havies amassada de tau, i que hi era la democràcia més enfant des cap de Marisú, de Zairetes, i les gènes que decidien autant com els homes se hi eren eireteres, perquè que se no hi eren pas eireteres, no hi eren pas anat dret. I que hi ha una història que es conta, que hi ha els munyes sense vi, que volien desplaçar el vilatge de Cautarès, i era amassada dels besis de Cautarès, que han discutit, i que hi ha una reina que s'aperava Gallardina de Freixu, que ha dit no, i tot era amassada que ha canviat, i n'han pas volut desplaçar el vilatge de Cautarès, i que són oposats als munyes de sense vi, que ha tot el avut una identitat forta i una sorta de democràcies, dels caps dels mestres de Maïsú. Els cadets que hi eren de tot, que anaven en armada, que hi eren en la muntanya, que hi eren a Oies, o les famílies riches que anaven a Curés, o, bon, enfin, que hi ha tal, els cadets de Gascunya.
0: I aquella identitat forta, històrica, que de demor ho veia en que era una semblant de la set bat o que tot cui nega de nou departament. O en que era un lloc on defen aquel obispo de libertat regional mai que mai local.
1: A veure, és que cal dir, al debut, quan hi ha hagut la creació de les comunitats de comunes, que era d'hora, perquè eren comunitats que són creades quan han reprès les gemes de les bat de d'altres cops. Així que hi hem, en un lloc que hi ha i maire de Vilalle, i que hi hem creat la nostra comunitat que reprenava drin, era bat que se'ns aperava, era bat de l'extrema de Sales, i que hi hem reprès drin que però e era utabat davantage que hi havia era a quero senza bi da quero che caudis che per assi e sindicats era assemblas de comune che ora Holluntens que geraven esbes com es de sensabí de la massada de la bat de sensabí que geraven era zaigas de cautores era zaigas de cautores n'eren pas de vilatges de cautores que, part, que eren la propietat de tots els vilatges de la bat de sensabí que se retroba també en la bat de Barell que hi ha disum qui a eu un grand cercaire qui s'appelait Henri Lefebvre, qui a eu un livre sur Zaquero, qui disait qu'il y a un système qui era de l'incollectivisme, qui era communiste, qui essayait de trouver exemples, et qui se pouvait dire ainsi qu'il y avait quand même calculé des collectifs, et les délégations, enfin, tout marchait de l'Aquero.
0: E donc tout à coup fonctionnava en gascun e a quel lengo es in l'ubigurda alors l'ubigurda a pla de diferenze avec le gascun de tradicional comme par di l'anno par exemple
1: alors la bit es conseil municipal ou que mi pai que sei que en conseil municipal tout ce que ça y va en gascun en fait ainsi que disait mes bigurda et ainsi en la vedanes bon et la bigorra qui a comprenent-me, Gascú. És que hi ha dues varietats, premo que s'ha de trobar que era simple. En muntanya, nosaltres que em plegam l'article, no dic pas l'article, no dic pas l'article, que dic l'article, et era, l'article et femení era, ets e eras, que just tot aquello era gran diferència. Après, tout le monde qui se comprenait. Et où comme subiez et mes oncles qui canava qui era ouïec qui era montagnada, era transhumance en français et qui aieva qui n'y aieva qui vivaient de la lana, de la lana, de biarn, de gers et tout le monde qui se comprenait. Et où que c'est que gagnait imaginat qui aieva marchand de vie qui vivaient qui era une coopérative qui vivaient des condu et qui aveva era gra, que escoltava ja que era, que parlava en gascú, n'era pas tot a fet el mismo que així, que dice mal lula, e, pues, bon, que es comprendeva, e que era jo riquesa que era, que era. Après, jo no l'he pas parlat lluen, e que regreti, no, que escoltava, no hi havia pas el dret de parlar, e gascú vigura, que s'ha iat après, e so qui m'ha snerviat que hi era aquest biais que ens dizia més, no cal pas dir que no es dis pas com que era men, no sabes pas parlar la vez que caiva, no parlàvem pas e que hem jo generació que hem estat muts d'haver a nostra llengua que calcaré que jo grini traumatisme io che mi fudia ara mes che il ha but che era ancora de mau a parlare nei pasio lenga che comincia a sta bon normale mi è servet mi sono fin
0: un massacre culturale che hanno vissuto per tu in Occitania e nelle altre regioni un telus ancien che era incompletamente come dire era di giù l'influenza ufficiale della lingua nazionale et que c'est pirable cas par vos enfants, alors vous insistez toutes, elle pas par là comme nous entendons toujours la musique, avec Renate Capdevielle de Lavedan, la Bescompresse.

Arrivsiat din aquest emissiu de C'est l'Europe me racontado, anam parla de l'Europe et de la cristianitat à l'edat mitjana. La culture de l'edat mitjana, com ho dit la de l'antiquitat, el concepte d'Europa ha un contingut principalment geogràfic. On parlo d'Europa per oposició a l'Àsia e ad aquesta regió un temps bastejado sitio part des cavaliers e des elevaires nomats que s'expandis al delà del Mediterrani e del Baix Danubi e també al nord de la Mar Negro. Ara l'appartenença a una mateixa civilització pot pas gaire se fonda sus de criteris geogràfics. Los romans com los grecs pensen appartenir al món de civilitzats per oposició als barbars et dins la mesura on los romans mai que los grecs estimen que de pobles poden sortir de la barbarie, las frontières de leur civilització sont pas determinades per de consideracions d'ordre geogràfic a per la disparició de tracts característics de leur vieis de biore, la bilo, las routes, los magistrats, la força del dret et l'agriculture sédentaire. L'Empire romain demeure praco caractérisé géographiquement par la position centrale de la Méditerranée et est à compte d'acquis qu'à cet capito a annexé d'importantes zones continentales. Le monde romain a conservé nombre de différences culturales liées à las histoires particulières de sus territoires. Aro son unitat en dadins es plavertadière de l'Espagne à la Sicile et à las provinces de l'Afrique del Nord s'expandis una mateixa civilització, al contrari amb la Renania, la Retio e l'Unurique, que correspon a la Suisse, l'Austrilio e una part de la Baviera actuale, comença donc le monde barbare.

0: sistematizzata. E justement abbiamo composato tutto a co placu macal. Après il y a un traktat contro los garatense coi un ubrace de polemica mostrat contro los dualisti alle mitigiato dell'eglise de concurrenza non pa insolt ma in Italia e consiste in tres noto giusta giusto. E il y a une argumentation, une opposition, che per io essere separata dai due altri texti. Lo secondo trattato del libre arbitre è stato in ligand diretto a me ciò che passavo avanti e ciò che arrivo dopo. E me a quel paragrafo se può parlare tale è splacur e rappresento l'unità sperata come lo libre contro los garatense libre che è in stato di spiegare la posizione del dualismo absoluto contro lo dualismo mitigato. Naturalmente il y a una partita che parla della persecuzione e con un recul di citazioni tirate della scrittura e di un biaital per tal di comprendere grazie all'autorità del Nuovo Testamento che i verdaderi cristiani devono tutto essere persecutati. E a quel ubrace picciù è la conclusione logica di tutto il libro. E come in la dottrina è spausato in il libro dei due principi, sembra forse alla teoria di Regnier o di Ranier Sacconi di suo libro e naturalmente possiamo comparare a Melucatar Jean de Lusio di Bergamo e un po' pensare che forse tutto quel libro conservato a Florenzio coi gel che composet tutto quel text che fu scritto per gel o per un dei suoi apostoli o su l'influenza mai o mai diretta di sua idea. A quel Zan de Lusio era l'ubicare o filmazze delle vesche catar di Zenzano. E abbiamo composato nell'annato 1250 un trattato bel un lo dualismo absolu a netuzza per l'analisi che ne valiet Sacconi ero bastit su ste base filosofico claro e a me tutta la rigor che li calio e lo libre dei due principi resume pas tout a quel ubrace perdu correspond a una partida proprement metafisica teoria dei due principi teoria della grazia negazione del libre arbitre teoria dei tre modi di creazione a partir di una realtà preesistente. E il trattato di Jean de Lusio sembra avere un carattere teorico e sistematico. Il libro nous fa pensare també a des preoccupazioni pratiche e polemiche. Chatzis, per son autor, demonstra son premier che sa teoria si trova confermata per testimonianze della scrittura santo. On sa che Jean de Lusio è sus les apostres, c'est pas dit par la tal. Et le Rasoul, dinumitan descatar, a accepté, et à quoi, plavou, toute l'autorité de la Bible, Ancien Testament et le Nouvel. Et avait démontré à ce dualiste mitigat, nous garantissons, et que la crescence au dualisme absolu s'imposait à tout le monde, cada cop que pudio leggere la Bible, la Sainte Bible, dans une aime de libre examen. En raison de son dogmatisme et de son bref de la polémique que marque son livre, le livre marque un grand miral philosophique. Lucal, Jucal completa, penso que ne penso et ne dis le Ramier Sacconi de l'œuvre perdue de Jean de Luzio, si l'on vole tourna plaça Jean de Luzio dans sa perspective bertadiera. Jean de Luzio semble demeurat fidèle d'une ensemble à la conception que les autres dualistes absolus se faisaient de Dieu et del monde. En chatset surumen di milieux fonda sa crescencio, sa explicació e de far la prova de sa crescencio en basant tout à coup sur l'autorité de la Scripture et naturellement de la Sainte Bible. Et effectivement, de l'univers, dit notre Jean de Luzio, il y a deux principes éternels, mais non cap égal, l'eau del B, qui représente Dieu, et l'eau del mal. Le principe del mal, et ce quiconque ne pouvait pas connaître ou que se veille pas, quand un mal inquiète sa maille en repas, et claufit del beril de la mort. Et surtout, comme je dis, l'apôtre Saint Paul, le mal est et espace. Nous en sommes restés acquis sur le pargan de Bienne. À quel livre Qatar est chatte de nous expliquer une telle théorie pourrie.
1: Trabada en primer mon gauze.
2: Avui en Trobadoc us parlarem d'una cançó del cantautor François Ridel, conegut sobre el sobrenom de Tatou o encara Moussuté, cantant del grup Massilia Sound System, grup emblemàtic de la ciutat de Marsella i de la nova cançó occitana dels anys 80, i que va crear en els anys 2000 un altre grup nomenat Moussuté Li Jouens, Senyor T per Tatou, i Els Joves. En el site internet del grup es pot llegir en català, entre altres, que Moussuté Li Jouens reinventen la cançó marsellesa i s'apropen al missatge d'una Provença marítima i portuària, cosmopolita i orgullosa de la seva història. Diuen encara, s'inspira de l'aiguabarreig cultural i social de la Marsella dels anys 30, on les cançons provençals i les operetes marselleses del reconegut Vincent Scotto trobaven les músiques negres d'entreguerres que arribaven a través del port, blues i jazz, músiques antillanes, caribenyes i brasileres. Així que podem dir per les influències musicals i les temàtiques del grup. Són cançons molt més calmes, a l'estil de les balades, que el Massilia Sound System, i hi trobem molt més cançons d'amor. La cançó que descobrirem avui és una d'aquestes cançons d'amor. La nuit de mon astre, la nit del meu astre, la tornada parla de miser. Miser, en provençal, el dialecte occità de Tatou, significa senyoreta. És, per tant, una cançó dedicada a una dona, una senyoreta, estimada pel narrador, que evoca les nits d'amor, les nuetges, amb el erotisme específic de la cançó d'amor des dels trobadors, primers cantautors occitans i primers cantautors de la història europea en general. La senyoreta Solap sap a un men el camí que passa sota el seu abric, la ruta que passa de sota tu manteu. Però, com en la poètica dels trobadors, l'amor i l'erotisme no tenen per a única finalitat la relació corporal, sinó que aquesta relació, així com el sentiment d'amor, permeten als amants d'encontrar la veritat interior i d'accedir a una realitat més alta i més profunda. L'amor a la dona permet de descobrir l'altre costat de la terra com de la seva ànima, de l'altre home de ma terra, de l'altre costat de lleu. És una bruixa, una masca en provençal, que té les claus de les portes i que pels seus encants sap menar més alt i més lluny al seu amant. El ritme persistent i els acords repetitius evoquen també aquest encant, com una mena d'estat de trànsit. Pensam aleshores al joy de la poètica dels trobadors, aquest estat de felicitat suprem que l'amor i el cant junts permeten. Estat que es pot comparar també a la espiritualitat sufí, que també mescla amor humà i diví. La cançó Les Nuits de Monastre seria doncs una transposició actual de les cançons dels trobadors en la llengua moderna dels trobadors. Però una altra possibilitat seria de considerar que la Misé, la senyoreta, no és una dona, sinó una ciutat. La ciutat de Marsella. En efecte, una altra cançó de Monsieur Telly Jouvent, el dia en francès, es diu Mademoiselle Marseille, senyoreta Marsella. Això explicaria l'última cobla i les referències als llums de la ciutat, les llumes de ma ville. Podria ser una declaració d'amor a la ciutat de Marsella, a la seva diversitat, a la seva història, que encanta i embruixa poèticament el cantautor. Per això, totes les interpretacions funcionen. I és també això la riquesa d'una cançó d'autor. L'amor d'una dona, com l'amor d'una ciutat i de la seva cultura. L'amor d'una dona en una ciutat estimada. L'amor d'una ciutat a través dels ulls d'una dona estimada. Amor, en fi, d'una llengua cantada i d'una cançó en la llengua dels trobadors, que, si s'està morint, ens segueix encantant i embruixant, i en seguirà encantant i embruixant mentre poetes, cantautors i artistes la facin viure de tanta bonica manera. Us desitjo un bon Nadal. I ara, escoltam la cançó La Nuits de Monastre de Monsieur Telly Jouvent, publicada l'any 2010 en l'àlbum Putain de cançó.

0: Lionel Païs.
1: Como tutti los mainaches, son anat a l'escola. Como a tutti los mainaches, m'han après a legir. M'han cantat pla de cançús, m'aprengueron tant d'històries. Lutèce, Paris, Paris. Mais per què?

pas dit à l'école qu'avions tu hâte mon pays. Et comme fougueres mes grands, nous calguet parlar tres llengües per fer un bon tecnician. Nos calió cargar tres llengües, el inglés, el alemán, eso que se escriu a rumo per fer un bon tecnician. Més per què?

d'un país. Veleu tantos coneixensos, nos masquen la veritat. Aprendrem sols que en la terra reino pas la libertat. Sabrem la talent de l'índio, el udol dels africans i la mort de Guevara. E perquè?

0: la veu dels Països Catalans, de 4 a 5 de la tarda i de 10 a 11 de la nit. Tota l'actualitat i la millor música.
1: Si vosaltres no juguem, ne agafa la cabeça per la punyada de pla i serrà de pla entre vosaltres. Home, no, pai i mai, un parlat pa fru. Bo, se vorrien se toranga, se vorrien le pule vaca, se dice, le pule cosong, nani.

0: ràdio, si t'anyo.
1: Calla, xalo, l'engador, el se n'anarà l'amor.
0: L'emoció del país.
1: Sufri, jove, i ho ha de fer el món de la

0: Bona tarda. Esteu escoltant La veu de l'Horta.
1: El programa en valencià de Ràdio Occitània.
2: La sebo lengo, la sebo culturo et la sebo musico.
3: Retrouvez tous les mardis le programme valencien de 16 à 17h.

vesprà en Batros, avui aquesta tarda anem a parlar de Culla. Culla, un poble més que se troba dins els ports, dins la comarca de l'Alt Maestrat, perdó, perquè com estem fent una sèrie de programes sobre aquesta regió, les comarques dels ports, el Maestrat i l'Alt Maestrat, doncs esta vegada la culpa és meua, el poble se troba en l'Alt Maestrat.

Una de les coses importants és com hi anar o com arribar a Culla. Es pot arribar a Culla per la carretera comarcal CS-802 que ix de la Nacional 340 al seu pas per Castelló de la Plana. Posteriorment es pot optar per tres probabilitats també. Primer, prendre una pista rural asfaltada a l'alçada dels Ibarços. Segona, agarrar la carretera local CSV 8301, que és de l'ermita de Sant Pau al Bocàsser i que passa per la Torre d'en Besora. I tercera, una tercera opinió o opció que es pot, és prendre la carretera CS 832 per el desvio de Benassal i que acaba a Culla. Una altra via d'accés a Culla és desviar-se per l'autopista A7 a la seva eixida 42 en direcció a Vinaròs i des d'allí prendre la Nacional 232 en direcció a Saragossa, agarrant posteriorment el desvio cap a Catí per la carretera 8022 fins a arribar doncs a la carretera CS 832, que hem dit, seguint una de les alternatives abans esmentades. Donc voilà, ce n'est pas difficile d'arriver, malgré sa beauté du paysage, malgré sa situation, disons, géographique dans un endroit vraiment extraordinaire, et que, bon, c'est, disons, l'Almaestrat, c'est des terres, disons, de montagne, avec des, pas loin de là, il y a des endroits vraiment en plus extraordinaires, des montagnes qui portent des noms très jolis, comme Vistabella. Donc, vous allez voir, si un jour vous y allez, c'est quelque chose de vraiment extraordinaire. Mais enfin, maintenant, on va essayer de parler de la ville. L'histoire, parce que la ville, on pourrait toujours en parler énormément. Il y a énormément de maisons, il y a énormément de vestiges, de restes, il y a des palais, il y a des églises. Donc voilà, Culla, municipi situat en plena comarca de l'Alt Maestrat, remunta als seus orígens a les èpoques prehistòriques. Prova d'això són els restes arqueològics trobats al voltant de la Font de la Carrasca i en la Roca del Corb, així com les pintures rupestres del barranc de Santa Maria i Covarxa i les restes del poblat íber del Castellar. Cap a l'edat mitjana, us pot dir que fins a l'edat mitjana, manquen les dades.

Donc voilà, comme je vous disais, en 1303, le castel, le château de Coulles, le castel, puisque nous on dit le castel, est vendu à l'ordre du Temple. En 1317, passe à l'ordre de Santa Maria de Montesa. Et en 1345, naît la Sétaine de Coulles, aux communautés d'Hervage, constituée par Coulles, Benassal, Vistabella, Benafigos, Vivar de Canes et la Torre d'Embesora. Disons, malheureusement, bon, tout ça, ça portait des avantages, comme je vous dis, mais c'est des régions que le voisinage, avec des villes importantes comme Morella et d'autres, dont Fique, parfois, a eu des petits problèmes entre village et village et village. Des guerres de succession, guerres entre les rois, guerres de succession entre les Autrichiens, l'Autriche et les Bourbons. Et après, pour finir, tout ça, les guerres carlistes qui assolent aussi ces régions-là, parce que le Maestrat fut, disons, le lieu de naissance d'un fameux général carliste qu'on appelait le Tigre de Maestrat, parce que pendant un certain temps, tête, disons, aux troupes d'Isabelle, les troupes soi-disant libérales, parce qu'on dit les carlistes traditionnalistes, disons, d'une façon peut-être totalitariste. Et en face d'eux, on y oppose, disons, un régime soi-disant libéral aussi, mais enfin avec autant de défauts que les autres. Donc, ce qui fait, mais enfin, cet esprit traditionnaliste, ça allait très bien avec la mentalité valencienne et catalane de cette époque-là, dans ces régions-là. Alors, ce n'est pas étonnant qu'une grande partie de ces deux régions-là, la Catalogne et le pays valencien, surtout, la partie frontalière avec un peu l'Aragon aussi, dont ils prirent les armes pour la tendance de Don Carves, le roi Carvis, hein, que soi-disant était le continuade. C'était la suite de la tradition typique et traditionnelle dans ces régions-là. Donc, le château de Coulles fut détruit pratiquement en totalité à la suite des guerres carlistes, parce que bon, c'est des choses qui arrivent. Podríem començar, diríem també, a invitar-vos a fer una passejada pels carrers del poble. Però, en principi, podríem dir que les tradicions, en general, les tradicions i costums més arrelades es deixen sentir notablement per la gent de Coulles. Prova d'això són les numeroses manifestacions festives, balls populars, gastronomia tradicional, que són veritatge dels nostres avantpassats i que reflexen una forma de viure d'abans habitual en aquestes poblacions i entre elles, sobretot, la població de Coulles. Es podríem dir que, per exemple, tindríem que dir que en el segle XVIII es produeix una forta transformació urbanística a Coulles en la construcció de l'església, l'ermita de Sant Cristòfol, acompanyada entre altres obres de millora i ampliació del casc urbà. Doncs bé, es podríem dir que són coses que van passant progressivament. Abans de passar pels carrers, per a passejar pels carrers amb les coses típiques i tradicionals, doncs bé, ja que havíem començat a parlar un xic de les festes, les festivitats amb més gran tradició i més esteses popularment són de caràcter religiós, i entre elles hi ha que assenyalar les següents: la festivitat de Sant Pere Màrtir i Sant Antoni Abat, que se celebra el darrer fi de setmana complet del mes d'abril, siguent de destacar les albaes. També és molt conegut l'entrega de la coqueta, elaborada de forma tradicional pels majorals de Sant Antoni en col·laboració amb els veïns del municipi i les posteriors corregudes. La festivitat de Sant Cristòfol, romeria a l'ermita del Sant situada a Valloma, a un quilòmetre del casc urbà, que se celebra el dilluns de Pasqua de Pentecostes. Romeria també a Sant Joan de Penyagolosa, en el terme de Vistabella, del qual el seu origen es remunta al segle XIV i que encara avui es segueix celebrant el dissabte de la setmana de Corpus Christi. Hi ha la celebració de Corpus Christi amb la processó des de l'església pels carrers del casc urbà, els majestuosos pendons, els altars florals i els xics fent sonar els tradicionals pitxirulls. Hi ha també les festes patronals que se celebren a meitat del mes d'agost, coincidint amb el 15, 16 i 17 d'aquest mes, festivitats de l'Assumpció de la Mare de Déu, Sant Roc i el Salvador, respectivament. Hi ha la festivitat també de Sant Miquel, que se celebra l'últim fi de setmana del mes de setembre. Doncs voilà, on vos invita tota una suite de fetes de tradicions.

Doncs bé, després d'haver sentit les seguidilles, podríem parlar també de la gastronomia tradicional de Culla. És clar, ben segur. Moi, je vous assure une chose. Pour moi, c'est un sacrifice énorme. Bon, non, c'est une satisfaction d'abord énorme de parler de ces choses-là ici. Mais à titre individuel aussi, bon, à cette heure-ci de l'après-midi, parler de ces cuisines, ces plats cuisinés de ces régions-là que je connais, donc ça me fait, disons, quelque chose de me trouver si loin. Mais enfin, me sembla que en obrint la porta hi ha un tombet que arriba de sa voreta tan bona de les coses nostres, però en fi. La varietat de plats tradicionals i la seva elaboració artesana fan de la cuina de Culla un punt de fort atractiu per als visitants interessats en conèixer un xic més els nostres costums. Entre els plats més coneguts hi ha que ressenyar el conill amb suc de rovellons, el tombet amb caragols blancs, la carn de nòvia, carn a la brasa, llonganisses i morcilles amb allioli, i el perol també. També són de destacar els productes artesanals elaborats de forma tradicional i de gran qualitat, com poden ser la cecina, els magres o pernils, els embotits, els formatges, la mel, l'oli, els fruits secs. I per acabar, podríem recordar i parlar d'alguns dels productes de la reposteria tradicional cullerana que, elaborats amb una exquisita delicatesa, els serviran per endolçar la seva estància en el municipi de Culla. Per exemple, rotllets d'aiguardent, rotllos tous, pastissets de confitura, els mantecados, les magdalenes també i les clariandes. Doncs voilà, avec tout ça, qu'est-ce que vous pouvez pas faire à Culla? Soyons honnêtes, soyons vraiment logiques. Des paysages très bons, des vestiges anciens, des maisons très anciennes qui bordent les villages, et en plus une reposterie comme ça, une pâtisserie comme ça, accompagné des autres choses qu'on a mangées avant. Donc, qu'est-ce que vous voulez faire de plus? Une vegada que s'avez à migdiada, una bona siesta, au, a caminar per passar els bons moments que hi quedin. Hi ha la natura i els punts paisatgístics d'interès. Les alçades dels municipis de Culla oscil·len, com hem dit, entre els 395 metres de la masia de la Torre de Matella i els 1.121 del casc urbà de Culla, els 1.090 del Tossal de la Serrà o 2.082 del pic d'Espaneguera. Esos forts contrastes li donen una orografia característica al terme municipal amb grans desnivells, profuns barrancs, com hem dit, numeroses coves i cimes, el qual proporciona un fort atractiu natural i paisatgístic d'esta zona. Entre les zones de més gran valor ecològic es troben la zona del riu Montlliu, tant per la proliferació de flora i fauna autòctona, la cep, la cabra ibèrica, el cinglar, diferents ocells i de roedors, així com el agrés del terreny destacat per les numeroses cimes, coves i per l'abancalament típic de darreries del segle XIX, en actualitat deixat en esta zona del municipi de Culla. Hi ha coves, fonts, cimes a la zona del riu de Montlliu, roca de Penyacalba, el Frontó, morral de la Maciana, morral del Castellalbó, roca de la Picosa, sigle verd, morral roig, cingles fodos, cingle de Salustiano, racó del Ten, roca de la Clapissa, barranc de la Ferrora, cingle de la Canal. Doncs veurà quantité de choses, de precipices, de roches, de parois, dont tout s'apporte de nom comme ça, et on pourrait être pendant un moment très long, hors du programme pour continuer à parler de ces choses-là.

0: Doncs bé, després d'haver escoltat això, hi ha, com us he dit, coves, fonts, cimes del riu Montlliu, Roca de Penyacalba, ben segur, el Frontó, Morral, ben segur. D'altra zona coneguda per la seva riquesa natural i paisatgística és la zona del riu Molinell, on abunden els punts d'aigua i que antigament proporcionà la construcció de numerosos molins d'aigua en les masies properes al riu, el riu Molinell, ben segur, i que en l'actualitat estan fora d'ús perquè encara que quede el seu interès etnològic. El Molial, el Molitoni, el Molí Tofol, el Molinet i el Molí Teresa. Hi ha les coves, les fonts i cimes de la zona del riu Molinell també, la cova del Bobalar, cova del Molinell, la Covarxa, font del Molinell, font de Vallosa, la font de la Carrasca, font del Gargoler, la Fontassa, la font de les Vinyes. Hi ha la Roca de Migdia, la Mola de la Torre Amador. Donc voilà, c'est pour vous situer, mais ça, évidemment, il faut y être, parce que pour voir tous ces précipices, toutes ces dépressions, tous ces trous, toutes ces fontaines, toutes ces rivières qui passent encastrées entre des rochers, donc à la radio, on a beau y mettre le cœur quand on exprime ça, on essaye de vous donner une idée de ce que c'est, mais évidemment, ça ne vaut rien si vous n'êtes pas sur place pour voir la réalité des choses. Hein. Donc, en mig d'est entorn natural, destaca le paratge de la famosa Carrasca de Culla, declarat un arbre monumental de la Comunitat Valenciana i que es troba en la Masia Bassa. Altres punts interessants a conèixer a Culla són les fonts d'Oncell, d'en Cabrit, del Pou, del Salze i el Picó d'Espaneguera o la Roca del Corb. El municipi de Culla és conegut per l'extensió del seu terme municipal, el qual va afavorir extraordinàriament la dispersió de la població que s'agrupa en petits nuclis anomenats masies fins a arribar a darrer dies de Bosseco 19 i a principis del 20 a un número aproximat de 365, de les quals aproximadament 115 estan encara habitades en aquesta localitat. Doncs voilà, c'est quelque chose qui vous donne une aperçu encore davantage. Le village, ça s'est agrandi énormément. On a créé des petits lieux-dits qu'on appelle masies et que bon, il y en avait beaucoup et maintenant il y en a un peu moins.
1: Per a sega bona palla i per a batre bon ponent allà perdó per a anar a vore les xiques té que anar un ben calent per a farar una volteta més per a segar bona palla.

0: viva jo que...
1: No sé si s'acorden vostès d'això, però jo he conegut... Ah, jo, com diem nantros de la meva regió, i he conegut aquestes coses. Les cançons de batre, les cançons d'anar a trillar, les cançons d'anar a fer la collita, doncs eren coses que són temps passats, però sempre fa molta il·lusió de sentir-les algunes vegades. Hi ha, per exemple, ja us he dit, les fonts, el municipi de Culla està conegut per això. Bé, moltes d'aquestes masies tenen el seu origen en l'edat mitjana i mereixen especial interès pel seu valor arquitectònic. Prova d'això són les masies, vinyes, Torre Amador, Torre Folk, Torre de Matella, que conserven encara vestigis del seu important passat i que eren utilitzades com a torres de guaita o vigilància del castell de Culla. Altres masies importants són Riu Sec, Montllat, Roques de Lleó, Huit deshabitades, Ibas del Molinell, Pla del Sabater, Saves de Matella, Paulo i Sastre. Les necessitats de comunicació del casc urbà són en les numeroses masies i pobles dels voltants han propiciat l'aparició des d'antic de numerosos camins rals i senders que encara avui, encara en més petita mida, són utilitzats per a la població per desplaçar-se fins al terme municipal. Entre aquests camins es té que assenyalar, però amb molta seva importància, Camí de Benafigos, dos vies, el Camí de Vistabella, Camí de Vilafranca, el Camí de Benassal, Camí de Torre d'Embesora i Abocàsser i el Camí dels Ibarços i de Castelló. Per tot això, Culla ofereix al seu ampli terme possibilitats de realitzar excursions a peu, a cavall o en bicicleta, per als seus innumerables camins i mantenir contacte amb la natura en aquests entorns de singular bellesa. D'igual manera, permet establir contactes amb els seus agents i contemplar tasques de pastoreig i de llavor de terres encara avui habituals en moltes masies habitades. Les gens de Culla reben a visitant en una inicial cautela, ben segur, però saben obrir-se i oferir la seva hospitalitat, alegria i amistat. C'est vrai, ne soyez pas déçus si parfois le premier accueil est un peu froid. Vous savez, ces zones de montagne, et les gens, bon, on est tellement habitués depuis des siècles à que très souvent des fois tout ce qui est mauvais nous vient de l'extérieur, qu'alors on hésite toujours à être ouvert. Mais une fois qu'on est ouvert, une fois qu'on vous a reçu, on est gai, on aime la musique, on aime danser, on aime chanter, on aime accueillir les gens.

Després d'aver sentit aquesta cançó, ara doncs anem a parlar del fruit de la seva dilatada història. El municipi de Culla compta amb numerosos monuments i arquitectònics, testimoni immutable del seu esplendorós passat. En primer lloc, hi ha que destacar les runes de l'antic castell Moro amb les restes de la torre de Frare Pere i de les muralles i torreons del segle XIII. També la porta d'entrada a la barbacana del castell amb els escuts de les armes de l'Orden de Montesa. En segon lloc, hi ha que parlar de l'antic graner del comendador, conegut actualment com la presó del segle XIII i XIV, ja que fou utilitzat com presó durant les guerres carlistes. També tenim que visitar l'església parroquial del Salvador, que fou construïda sobre altra anterior a principis del segle XVIII i consagrada en 1712, siguent posterior la construcció del campanar. En l'interior de l'església es troba el retaule restaurat de Sant Roc, tríptic en pintura del segle XVI i l'estàtua en pedra del Salvador, patró del municipi de Culla, d'estil gòtic i que data doncs del segle XV.

Bona tarda, amics. Avui el nostre programa estarà dedicat a la comarca del Garraf. El Garraf que diu que sempre ha mirat cap al mar i més enllà, cap a ultramar. Terra de pagesos i de mariners, molts van anar a buscar una sort millor en terres americanes. En tornar a casa, ens van deixar un patrimoni únic, el qual podem fruir en un territori que viu entre la pau de la natura i el brugit de la festa.

La comarca del Garraf, doncs, és una de les tres comarques que constitueixen el Gran Penedès. Ocupa la part sud-oriental del conjunt comarcal, és un territori obert a la Mediterrània amb un clima suau i una superfície de 184 quilòmetres quadrats. Això la converteix en una de les més petites del Principat. De tradició agrícola i marinera, ha esdevingut una de les zones més cosmopolites de Catalunya gràcies a la seva proximitat amb Barcelona i al paper pioner que hi tingui el turisme. Aquesta vocació oberta no ha impedit que els centres històrics conservin un caràcter tradicional i reflecteixin l'esperit singular dels seus habitants. La comarca, molt ben comunicada i propera a l'aeroport internacional de Barcelona, destaca per la seva oferta comercial d'oci i les platges, la vitalitat cultural, festivals internacionals de cinema, teatre i música popular, la gastronomia marinera, l'interessant patrimoni, principalment decimonònic, arquitectura modernista i romàntica amb diversos museus temàtics, els espais ecològics, el Parc Natural del Garraf i unes suaus condicions climatològiques, també cal ressaltar la seva oferta per a turisme, de negocis i de congressos, i l'existència d'una de les més completes ofertes de nàutica en les terres catalanes al sud de Barcelona.

Nous avons des promenades romantiques de la Masia Cabanyes, el centre d'interpretació del romanticisme Terra 19, situat en el Palauet d'estil italià a Vilanova i la Geltrú, ofereix una visió global del període amb audiovisuals, objectes i escenografies. La masia conserva les dependències privades dels Cabanyes, nissaga benestant de Bapoca, un jardí romàntic, un bosc i una zona de pícnic. Sitges, on va arribar a Sitges, es converteix cada tardor, disons que la darrera saison de Sitges fait que la ville devienne une capitale internet mondiale du 7e art avec la célébration du Festival international du cinéma de Catalunya. Pendant quelques jours, la ville devient le point de rencontre de quelques-uns des grands acteurs et réalisateurs et pu remarquer de l'univers du celluloïde. Un festival, avui obert a tots els gèneres, segueix dedicant una atenció especial al cinema fantàstic i de terror, gènere al qual estava especialitzat en el seu origen. Fa ja 36 edicions, de la qual és un dels certàmens més importants del panorama mundial. Al voltant del festival es desenvolupen numeroses activitats dirigides a cinefils i col·leccionistes, però la presència destacada del Garraf en el calendari artístic internacional no s'esgota aquí. El Sitges Teatre Internacional presenta cada mes de juny els muntatges que anuncien les darreres tendències damunt dels escenaris, el Festival Internacional de Música Popular de Vilanova i la Geltrú, on es donen cita ritmes ètnics de tot el planeta, i el Sitges Jazz Internacional, que acull els principals intèrprets d'aquest gènere. Aquests espectacles omplen les nits de juliol de notes musicals. I no vos en fete pas, je vais vous parler en plus de Sitges avec el modernisme, où il y a eu des grands peintres, des grandes personnalités de la Catalogne moderniste des fins de 1800 et début, disons, de 1900. Et vous allez voir, c'est une ville, c'est des villes, c'est des zones que, à première vue, on dirait, bon, comment ça se fait qu'avec une grande Barcelone à côté, il y a eu ça qui n'est pas tellement loin, pour ainsi dire. Mais vous allez voir, restez à l'écoute de notre programme et vous allez en apprendre des choses sur ces régions-là.

Hi ha les festes majors i castells de focs. L'estiu porta l'esclat de les festes majors, la de Sant Bartomeu de Sitges, el 24 d'agost, és festa d'interès nacional. Sant Pere de Ribes, el 29 de juny, Canyelles, el 22 de juliol, Olivella, el 1 d'agost, Vilanova, el 5 d'agost i Cubelles, el 15 d'agost. Que tots ells combinen folclor i tradicions amb les diversions més modernes i monumentals castells de focs. Hi ha també els ports esportius. La Costa del Garraf disposa de 4 grans ports esportius, 3 d'ells el terme municipal de Sitges i el quart de Vilanova de Geltrú. De nord a sud trobem Port Ginesta amb 1.038 lligams, el més gran dels quadres situat a l'extrem nord de la comarca, a l'inici de la carretera de les Costes del Garraf, amb 527 places, instal·lat pitorèsticament sota un enorme penyal vora del poble del mateix nom, al vell mig del massís i del parc natural Aigua Dols, amb 742 places, ja a tocar del nucli urbà de Sitges, que incorpora un barri residencial d'inspiració marinera i una important zona d'oci. El Club Nàutic de Vilanova de Geltrú, amb 812, emplaçat dins del port comercial de la ciutat, dotat de tots els serveis i estris subministrants que pot necessitar el navegant, d'escoles de navegació i lloguer d'embarcacions per als que aspiren a ser-ho i d'equipaments per practicar altres esports nàutics, les seves instal·lacions acullen també botigues, restaurants, bars, terrasses i una animada vida nocturna que els converteix igualment en un punt d'atracció per als que es conformen en veure el mar des de la riba. Podem anar també a la Casa Museu Cau Ferrat, Palau i Museu Maricel. El Cau Ferrat, que el pintor Santiago Rusiñol va convertir en la seva llar i el seu taller, es reunien destacats artistes intel·lectuals impulsors del modernisme. L'actual museu conserva el legat de l'artista i una rica galeria pictòrica. A la vora del Palau Maricel, un vell exemple d'edifici noucentista conté la col·lecció de pintura municipal i d'altres donacions artístiques. Però que, com jo vos he dit, Canton farà un programa on parlarà de Sitges i Vilanova, on va ser tendre davantage sur la vie de Santiago Rusiñol et les connaissances qui allaient le voir à Sitges, à Cau Ferrat, entre autres, disons, pour discuter des tendances modernistes qu'il y avait sur la peinture, les constructions urbanistiques et toutes ces choses-là. Donc, ne croyez pas que c'était, disons, quelque chose léger. C'était quelque chose vraiment très, très, très bien organisé. Et la preuve, c'est des artistes. Ils ont laissé un légat et un patrimoine culturel et artistique formidable à l'ensemble du pays catalan. Et avant d'écouter une musique nouvelle, on peut parler de Cubelles, Sitges, Vilanova de Geltrú, passejos marítims i platges. Als 25 quilòmetres de façana marítima del Garraf se succeeixen 2 dotzenes de platges, des de les amagades caletes del massís i els colls a les grans extensions sorrenques de Vilanova de Geltrú, Sitges i Cubelles, dotades de tots els serveis i emmarcades per agradables passejos marítims, ideals per una passejada tranquil·la, però també plens de propostes i d'oci també. Donc voilà, on va quitter ces images merveilleuses que moi, à cette heure-ci de l'après-midi. Les Catalans, on dit toujours, les mauvaises langues disent que les Catalans, on a toujours l'heure pour faire la migdiada. Mais enfin, non, on est en train de parler, je dormirai demain un peu plus tôt, au lieu qu'à cette heure-ci.

Maintenant, on va parler de l'histoire. Les costes del Garraf han estat un refugi i aixopluc de pirates i corsaris. Durant el domini sarrí, les falues dels capitans barbarescos es varaven en les cales properes al Pla de Miralpeix entre els nuclis de Vilanova i Sitges. Els vestigis de la dominació àrab han quedat presents en construccions defensives, en les fortificacions que s'observen en algunes masies de la zona i en les torres de guaita d'Andarró, Enveja, Lonclet i Miralpeix. Tot i que la llegenda parla de túnels gegantins que creuaven el subsol des de Olardola fins a la cova de Sitges, cap vestigi que corrobori aquest hipotès no ha estat mai detectat. Els topònims de la comarca han deixat també constància del pas dels serraïns, i així trobem referents com les mesquites, la cala morisca o el turó de Juí del Moro. O la llegenda diu que un balí engegosit va penjar de la forca una jove cristiana del seu harem i el seu enamorat, un jove camperol i jueu convers, que havien estat enxampats quan es preparaven per fugir per mar dels dominis serraïns fins al port de Barcelona. El Palau del Balí, d'aquesta llegenda, probablement es troba situat en el mas del Palau, que fou una residència àrab situat molt a la vora del Turonet, on es va executar la cruel venjança. El Garraf va ser terra de ningú durant força temps, i de la mateixa manera que el mar va i ve, serraïns i cristians oscil·laven com les ones, ara avançant, ara retrocedint i fent marxa enrere. Aquesta fràgil frontera entre la marca dels francs i els regnes del taifa àrabs va ser l'escenari de les aventures de Mir Geribert, el més bel·licós i sumís dels nobles vassalls del comte Ramon Berenguer I, que gairebé li va donar més guerra que els serraïns als que intentava sotmetre. L'estratègia de Mir Geribert va ser la d'actuar com un autèntic príncep, títol que de fet es va autoimposar a força de conquerir pel seu compte els castells d'Olardola i Subirats, a Naval Penedès, i fins i tot el castell de Ribes pels vols de l'any 1010. Establert des dels seus dominis, va negar la sobirania papal, fet que li va costar d'ésser excomunicat de l'Església, un càstig temut en aquell temps. Mir Geribert no va fer gaire cas a la condemna del pontífex romà i en l'any 1039 jurava fidelitat al comte Ramon Berenguer I, tot i que continuava exercint com a senyor lliure independent. Amb aquests estatuts va aconseguir fer trontollar els dominis comtals i per aconseguir-ho no va dubtar d'atacar allà on més mal li feien al comte, a la butxaca. Mir Geribert es va revoltar i va aliar-se amb els serraïns, els quals recomanava rebel·lar-se al pagament dels delmes, i va generar una mena de zona de lliure canvi del Penedès. Cap a l'any 1050, el guerrer Geribert havia perdut totes les seves possessions d'aquest paradís fiscal penedesenc. Residia a Tortosa, on es perd la seva pista. Es creu, i per què no, que va morir lluitar contra els seus antics aliats, els serraïns, però això és una de les coses que dissortadament no es pot testimoniar o donar testimoniatge de que si és veritat o no és veritat. Tot el Garraf és un terreny fertil arqueològicament parlant. Les condicions climàtiques hi són dels dos excel·lents arguments pel desenvolupament d'assentaments ja des de la prehistòria. La prova és que localitats com Sant Pere de Ribes tenen documentats més de 39 jaciments, Sitges gairebé arriba als 30 i Vilanova de Geltrú en compta uns 14. Les localitats restantes, Cubelles i Olivella, amb 5 jaciments cadascuna, i els 4 de Canyelles completen l'inventari arqueològic. El principal jaciment del Garraf sempre ha estat a Darró, a Vilanova i la Geltrú, i la gran majoria de troballes arqueològiques que avui es conserven en els museus vilanovins procedeixen d'aquests jaciments. Així doncs, s'han trobat capitells corintis, mosaics, ceràmiques i teules. Els historiadors semblen coincidir en el fet que Darró podia ser el port natural de Olardola. Aquest jaciment ibèric, en què també hi restes d'època romana, ha permès obtenir una gran quantitat d'objectes ceràmics de manufactura local i ha posat al descobert d'alguns forns per la cocció del fang. Aquest fet únic, el rescat de les restes d'àmfores del litoral vilanoví, fan pensar que l'àrea del Garraf estava ben comunicada pel mar i amb una intensa activitat comercial. Però bé, nosaltres no hi érem, creiem totes aquestes coses, no, i ara parlant seriosament, sé bé,
ce n'est pas étonnant que, même en ayant à côté Barcelone, qui n'est pas tellement loin, donc cette région a été dans le temps très, très parcourue à droite et à gauche par les gens, beaucoup plus en comparaison que maintenant. Enfin, on doit leur dire aussi merci maintenant parce qu'on a sauvegardé des parcs naturels ou des zones naturelles comme le Graff, que c'est vraiment quelque chose qu'on n'en trouve pas ailleurs.

Només podríem dir de pressa que el Garraf és una festa permanent. Celebracions tradicionals o modernes, religioses i profanes, s'encadenen al llarg de tot l'any. Sitges, grans rues de carrosses, Vilanova, batalles de caramels i merenga, organitzen al febrer els carnavals més coneguts i multitudinaris de Catalunya. Però tots els pobles de la comarca tenen el seu carnaval. Per Corpus, els carrers de Sitges s'omplen de catifes de flors. Els Tres Tombs de Vilanova reuneixen desenes de carruatges a cavalls i el rabi de cotxes antics de Sitges al març. En automòbils d'un altre temps. La setmana del mar a Vilanova, més a dir, de l'ensemble, tota la comarca profita i s'esforça a montrer aux gens cette richesse de notre patrimoine artistique et culturel que nous avons encore très ancré au pays català. Bé, doncs jo crec que només ens resta a dir algunes coses i el més breument possibles. En primer, doncs, que agraeixo als nostres amics de que hagin tingut la gentillesa de fer-nos arribar el material necessari per informar els amics de Tolosa d'aquesta comarca del Garraf, i sobretot tenim que donar les gràcies al Consorci de Turisme del Garraf, ja no dic jo per la seva gentillesa, sinó per la seva amistat i formidable col·laboració per permetre'ns de provar de casa d'ells, que també és casa nostra. I com diuen a Terres Occitània, per acabar, a dissats platura munde, mercis pla per haver demorat a menys aus, buno serado a dissats i al cop que ve.

la musique de Rossini. Acabem la nostra emissione amb un d'obertura de Jaume Offenbach, la Dolo del Tambour Maggio, una de las dernières composicions del mestre. E a tal se acabarà la nostra emissione. Merci a tutti de nous avoir seguit e de nous demorar fidèles a la semana. Brento, adeu.

0: Occitanie.
1: Occitanie, Miechonuit.
2: Trenquem silencis amb Àngel Roura Massaneda.

0: Bona tarda. L'espai Trenquem Silencis i qui us parla, Àngels Roura Massaneda, us donem la benvinguda. Desitgem que gaudiu d'aquests minuts destinats a parlar obertament d'aquesta crua realitat, la violència de gènere i el ventall de maltractaments que pateixen, patim, hem patit moltes persones en silenci. Posem veu, per tant, a aquesta realitat i trenquem silencis. Ets víctima de gènere? Com te n'adones? Ho veus tu sola o t'ho diu algú? A quins comportaments has de prestar especial atenció? Com saps que no t'estàs tornant paranoica? Primer de tot, trigaràs molt a adonar-te'n, perquè el vincle emocional que tens amb la persona maltractadora no et permet posar distància i veure en perspectiva el que estàs vivint. Per tant, que tardis a adonar-te'n és el més normal del món. Poso èmfasi en dir això perquè en el moment en què et qüestionis soc víctima de gènere o maltractament psicològic, just en aquest moment en què t'ho qüestiones, s'haurà obert una escletxa a poder entrar llum a la consciència. Tindràs més possibilitats de despertar del mal son. Conviure amb una persona maltractadora implicarà una gran destrucció de la persona, de la teva personalitat i la teva dignitat. L'autoestima s'anirà enfonsant sense trencar la inèrcia de la direcció descendent. La probabilitat que siguis conscient d'això en els seus inicis és nul·la. Només és, a mesura que passa temps de convivència, que de mica en mica el seu extremat sentiment de grandiositat i capacitat de control sobre la teva persona, el seu egocentrisme i narcisisme extrem, junt amb la seva maldat que ve donada de sèrie, faran que baixi la guàrdia i que sigui menys curós i més descarat el seu comportament, de manera que començaràs a adonar-te d'algunes conductes reprovables. Però... En aquestes alçades de la història, les negaràs. El teu cervell no voldrà retenir-les, voldrà esborrar-les o guardar-les a la paperera. Així funciona el nostre cervell. Phoebe Congost, en el pròleg del llibre Mai te vaig ser jo, podria ser tu, del qual en soc l'autora, diu així. Està atrapat en una relació que és tòxica per a tu, amb una persona que a poc et va destruint i que ni tan sols siguis capaç d'adonar-te'n, és de les experiències més dures, humillants i complexes que existeixen. Però sempre arriba un dia en el qual la vida et mostra quelcom tan escandalosament evident que la realitat et colpeja amb una enorme força i ja no la pots esquivar. I despertes, i per fi comences a veure-hi. I com més hi veus, més t'angoixes en adonar-te de l'infern en què t'has estat allotjant. I prens consciència que has d'iniciar de forma imminent el camí de sortida, malgrat la por, que t'hauràs de deixar abraçar per la foscor i que malgrat no entenguis moltes coses, ja no hi ha marxa enrere. Ja no hi ha espai per les excuses, ni sentit per l'esperança, ni temps per cap mena de compassió. En aquests casos, no. Amb aquestes paraules, Sílvia Congost inicia el pròleg del meu llibre, un llibre sobre violència de gènere, escrit per una víctima de gènere, qui us parla, l'Àngels Roura Massaneda. Per què faig incís en això? Perquè es fa molt complicat explicar com és que no veus el que hauries de veure. Com és que des de fora sembla tan fàcil i que des de dins és una creuada que en la mesura que comences a prendre consciència del que hi ha, creix i es transforma en una mena de núvol negre, dens i immens que t'engoleix. Com te n'adones que ets víctima d'un maltractament psicològic? Com s'identifica la manipulació, la mentida, l'engany, l'aprofitament econòmic, social, sexual, etc. A continuació, uns quants exemples de comportaments propis de persones maltractadores. No fa falta reunir tots aquests indicadors. No. Amb alguns d'ells ja és suficient. Alguns els reconeixereu, altres no. Però en la mesura que només uns quants d'ells us resultin familiars, activeu totes les alarmes, sisplau. Comences, doncs, a adonar-te que ets víctima de gènere. Quan tothom és mala persona, excepte ell, tothom rep desqualificacions, excepte ell. Quan una mentida serveix per tapar una altra mentida. Quan menteix repetidament, fins i tot en coses que tu has vist i saps al 100% que el que diu no és cert. Quan veus que s'aprofita de tercers, els menteix, n'abusa, en treu profit i es queda tan ample i satisfet. I, a més a més, es sent orgullós del que ha fet. Quan inverteix molts esforços en mostrar-se de cara a l'exterior com una persona encantadora i, en canvi, un cop a casa, no és la mateixa persona. Quan només sap trobar defectes als fills, teus o comuns, a la família, als amics, als companys de feina, als veïns. Quan no li agrada que vagis o quedis amb amistats teves de tota la vida. Quan gairebé no saps ni com, però t'adones que amb el pas del temps ja no et relaciones tant amb els familiars propers ni amb les amistats, i que ja només esteu tu i ell junts tot el temps. Quan de manera subtil comença a fer xantatge: si surts a sopar amb les amigues, jo m'hauré de buscar un plan, algú, sense concretar qui, i deixant entendre que serà una amiga i no pas un amic. Quan comença a comentar la roba que et poses i la troba inapropiada, quan de fet, en el moment de conèixer-vos, ja vesties així i no hi havia cap problema. Quan vols saber a quina hora arribes, a quina hora surts de la feina, a quina hora tal, a quina hora qual. Quan et desqualifica com a parella, com a persona, com a mare, com a treballadora. Quan t'adones que tothom del seu passat, segons ell, s'ha comportat malament amb ell, resulta ser que ell es presenta com una víctima de les anteriors parelles o companys de feina o amistats. Quan li poses damunt la taula uns fets, una veritat com un temple, i desvia la conversa cap a un altre focus i gira la truita i t'acaba culpant a tu de la situació, perquè et vol fer sentir culpable. Quan et va repetint a tall de mantra: no trobaries ningú que t'estimés com jo, mentre et vas adonant que t'està utilitzant, manipulant, enganyant, mentint i s'està aprofitant de tu. Quan et diu que dramatitzes, que ets una exagerada, que la culpa és teva per no confiar en ell, que ell sí que t'estima i que fa tot el que fa perquè t'estima, com no t'ha estimat mai ningú. I diu que si et diu desqualificacions, retrets i demés, és en benefici teu, perquè no ho oblidis, i ho repetirà tantes vegades com cregui convenient. Ell és la persona que t'estima, l'única. Els demés són una colla d'interessats. On aniria sense mi? Quan et diu que ets una paranoica i que veus fantasmes on n'hi ha, quan et fa saber com qui no vol la cosa, que té dones que el busquen, que flirtegen amb ell, tot i que s'afanya a argumentar que ell sap molt bé on estan els límits i que només té ulls per tu, però d'entrada et va posant la por al cos. Quan t'adones que se t'obre un esperit investigador, una mena d'aprenent de detectiu Colombo, i et veus buscant proves per confirmar que estàs equivocada i que tot és fruit de la teva imaginació i desequilibri mental. Dubtes de tot i acabes dubtant de tu també. Quan és capaç de fer un petarrell de criatura i deixar-te de parlar perquè s'ha ofès, té una gran capacitat de crear el buit, un silenci aclaparador que t'ofega i t'espanta. Controla la situació des del silenci. Et fa sentir malament, ho sap, però aguanta estoicament. Quan de bon matí hi ha un humor de gossos irrespirable, un silenci fiscalitzador insuportable, i no saps què fer, perquè quan obris la boca més probable és que l'erris i que es compliqui més la situació. No saps com has d'actuar, perquè facis el que facis pot derivar a més tensió i malestar. I no has fet res mal fet, que sàpigues. Quan t'adones que millor no portar-li la contrària i callar, i fer veure que té raó, i qui dies passa, anys empeny. Quan t'adones que has de protegir-te i no quedar atrapada en les emocions de les situacions que provoca ell. Quan veus que has d'aconseguir mantenir-te'n una mica al marge per no quedar esgotat emocionalment. Perquè després de cada moment crític, desbroncada i de descarrega de la seva ira, la seva fúria, tu estàs més desgastada i ets més poca cosa. Quan veus que el seu modus de viure és a costa teva, perquè no hi ha cap treball al món que estigui a la seva alçada de les seves capacitats, perquè ell val tant i el valoren tan poc. I van passant els dies, i a casa s'hi està molt bé i que treballa la dona. Per tant, t'adones que vas assumint despeses, que treballes més hores que un rellotge, perquè l'energumen ha decidit en escollir-te com a presa i com a víctima, que s'aprofitarà de tu, econòmicament, també. No fa falta reunir tots aquests indicadors, ho repeteixo. No fa falta que us passi tot això, només faltaria. Bé, la veritat és que sí que és possible que us pugui arribar a passar tot això, però amb uns quants d'aquests comportaments ja podeu identificar el maltractament. Si no coneixem de primera mà persones que han viscut violència de gènere, és molt probable que ens resulti complicat assimilar que tot això pugui passar. I a més, que pugui passar a qualsevol tipus de dona. Més aviat tenim l'estigma i posem etiqueta i pensem que això passa a dones amb pocs recursos personals, culturals, socials, econòmics. Pensem que a nosaltres i a les persones del nostre entorn no pot passar. És més, pensem que no passa o rarament passa. Em sap greu dir-vos que us portaré la contrària. La meva pròpia experiència n'és un exemple. Deixeu-me que parli no només en nom meu, sinó en nom de moltes maites, dones que han patit maltractament i violència de gènere, i permeteu-me que us digui que puc assegurar-vos que ben a prop vostra hi teniu una maite, una germana, una amiga, una cosina, una veïna, una companya de feina, i que conviu amb una persona maltractadora, sense escrúpols, egoista, narcisista o de personalitat psicopàtica. Viu al costat d'una persona que no té cap respecte a la dignitat humana que es mereix la vostra amiga, germana, cosina. Persones que sense cap mena de remordiment tenen com a objectiu únic la satisfacció de tenir el control de la persona i de la relació, perquè es consideren superiors a l'altre. I faran tot el que convingui per aconseguir el seu pervers objectiu. Fins aquí els nostres minuts de programa Trenquem Silencis. La setmana que ve parlarem de si víctima de maltractament psicològic i víctima de violència de gènere són el mateix. Esperem les vostres aportacions, les vostres preguntes, el vostre feedback. Aneu a cercar-nos al nostre corresponent Messenger, de qui us parla, l'Àngel Roura Massaneda, i de l'artífex de que aquest programa sigui possible, que és la Mireia Baeta Ferrer. Us esperem aquí, a la mateixa hora. Molt bona tarda.
1: Trenquem silencis amb Àngel Roura Massaneda.